La ràdio que tu vols. La ràdio que tu busques. La teua ràdio. Ràdio Pego.

0: Gràcies.
1: Ràdio Pego. 106.8.

on és aquella llibertat que se n'ha fet. La agido xeien.

أخوك يا رحيم يا غفور.

ignition. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3. Ignition. 2, 1, 0. Ignition. Lift off. Lift off.

0: flashlight.
1: Bye-bye.

Diuen que aquestes relacions no duren tant, que sempre es trenquen perquè un corre més que l'altre. Jo trobo que fins ara ho hem sabut bé, trobo que fins ara no ho hem fet malament. Me diuen i diuen

diuen i diuen tant que tu i jo ja anem acabant i els tirets al llit comentem què tal. Però diuen i diuen tant que no dic pas que sigui fals.

0: La regidoria de Sanitat de l'Ajuntament de Pego et recomana per a combatre la calor evitar fer esforços físics innecessaris.
1: Procurar estar en un ambient fresc.
0: Ingerir aliments salats per compensar les sals minerals que es perden en la transpiració.
1: Beure abundant líquids frescs.
0: Evitar les begudes alcohòliques perquè accentuen la deshidratació.
1: Emprar cremes hidratants amb filtres solars abans d'exposar-se al sol.
0: No exposar-te al sol de forma perllongada i, si ho fas, evitar les hores del migdia i de l'hora baixa.
1: No posar-te colònia abans ni després de l'exposició al sol, perquè produeix taques i irritacions.
0: Posar-te roba lleugera i de colors clars perquè reflecteixen la calor i el sol.
1: Realitzar activitats durant les primeres hores del matí i les darreres de la vesprada.
0: Refrescar el cos durant el dia amb aigua freda.
1: Per a qualsevol emergència, la Regidoria de Sanitat us recorda que el telèfon d'acció urgent
0: és el 653 867 383.

La natura és extraordinària. Quan un bosc es crema, perdem molt més que arbres. Digues stop al foc. Telèfon d'emergència 112. Generalitat Valenciana. Tots a una veu.

0: perquè la vida està plena d'emocions. Un detall, unes simples paraules, una cançó... I don't want you to be no slave. Viu-les amb nosaltres i les farem possibles. Ràdio Pego, escoltants. But I want you to be true.
1: Avisos municipals. L'Ajuntament i Ràdio Pego informen.
2: La via pública és també casa de tots els pegolins. Per això hem d'anar amb cura per tal de tindre-la neta. Quan passegem el nostre gos, cal portar amb nosaltres una bosseta per a replegar els seus excrements i depositar-los en un contenidor. Si no ens agrada replegar-ho, cal que ens fem una pregunta. Ens agradaria aixafar-ho?
3: Se et pot oblidar a apagar la llum en eixir de casa o tancar del tot una aixeta. No passa res per un descuit així. Però que et caiga una burilla mal apagada enmig del bosc pot convertir-se en un incendi. Ara que tornem a la naturalesa, fem-ho amb prudència. Sigues prudent, digues stop al foc. Per tu, per mi, Generalitat Valenciana, tot sobre meu.
4: Si eres dona i vius en algun poble de la Mancomunitat de Serveis Socials de Pego i les Valls i tens ganes de millorar la teua autoestima i benestar emocional, pots inscriure't en el taller Renàixer Col·lectiu. Un espai segur i de suport mutu on treballar aspectes fonamentals de l'autoestima i l'autoconeixement. Un espai per promoure una major autonomia emocional, social i personal. Renàixer Col·lectiu. En la seva segona fase es desenvolupa els divendres 17, 24 i 31 de juliol de 10 a 12 hores i els divendres 4, 11, 18 i 25 de setembre de 9 i mitja a 12 hores. Les sessions es realitzaran a la Casa de Cultura de Pego. Les dones interessades podeu inscriure-vos a la Mancomunitat de Serveis Socials.
5: La Regidoria de Sanitat de l'Ajuntament de Pego et recomana per a combatre la calor evitar fer esforços físics innecessaris,
6: procurar estar en un ambient fresc,
5: ingerir aliments salats per compensar les sals minerals que es perden en la transpiració,
6: beure abundant líquids frescs,
5: evitar les begudes alcohòliques perquè accentuen la deshidratació,
6: emprar cremes hidratants amb filtres solars abans d'exposar-se al sol,
5: no exposar-te al sol de forma perllongada i, si ho fas, evitar les hores del migdia i de l'hora baixa.
6: No posar-te colònia abans ni després de l'exposició al sol, perquè produeix taques i irritacions.
5: Posar-te roba lleugera i de colors clars perquè reflecteixen la calor i el sol.
6: Realitzar activitats durant les primeres hores del matí i les darreres de la vesprada.
5: Refrescar el cos durant el dia amb aigua freda.
6: Per a qualsevol emergència, la Regidoria de Sanitat us recorda que el telèfon d'acció urgent
5: és el 653-867-383.
7: Centros de atención a mujeres, teléfonos de información y derivación, personal sanitario, servicios sociales, administración.
8: Si eres víctima de la violencia de género, estamos para ayudarte.
9: No estoy sola.
8: Damos el paso contigo. Aquí nos tienes. Gobierno de España.
10: Para inundarnos da la calma, la calma es el sol. Paisatges que ens inundin els dies de sol.
11: A l'estiu, a Pego es viu. Tens curiositat? T'agrada conèixer coses noves? Si la resposta és sí, descobrint els tresors de la Penya del Gat és per a tu.
10: Paisatges que ens inundin els dies de sol.
11: Divendres 10 de juliol, a partir de les 8 i mitja de la vesprada, viu una experiència única, una aventura pensada per descobrir l'entorn natural i cultural de Pego d'una manera divertida, educativa i emocionant.
10: Dies de sol.
11: Durant unes dues hores, les persones participants equipades amb mapa hauran de superar proves, resoldre endevinalles relacionades amb elements de context històric, de fauna i de flora locals, així com curiositats del municipi, al llarg del recorregut que passa per alguns dels espais més emblemàtics de Pego. Encertar els enigmes et conduirà fins a un tresor amagat. Cal inscripció prèvia a l'oficina de turisme de Pego i les Valls, presencialment o virtualment a www.pegoilesvalls.es en l'apartat Experiències. També pots enviar un WhatsApp al 699-762-815. Organitza Regidories de Turisme i Cultura de l'Ajuntament de Pego. Per inundar-nos de la calma, la calma del sol.
1: Han escoltat un espai de l'Ajuntament de Pego en la col·laboració dels serveis informatius de Ràdio Pego.
9: www.radiopego.com. Visita la nostra pàgina web.

0: 107.8 de la FM.
1: Avisos municipals. L'Ajuntament i Ràdio Pego informen.
2: A prop, Associació Protectora d'Animals de Pego demana urgentment la col·laboració de la població de Pego i de la Rodalia. Lluitem per una protectora digna a Pego, però per a aconseguir-ho necessitem l'ajuda per a poder atendre els diferents gossos i gats que des d'ahir tenen cura. És per això que et preguntem, et sobra una? Dos horetes a la setmana? Si és així i t'agraden els animals, ets la persona adequada. Passa't per a prop. Comparteix part del teu temps lliure amb els peluts i comprova com t'omplin de pèl i baves, però també de tot l'amor que tenen per donar. Apropa't a prop.
3: La natura és extraordinària. Quan un bosc es crema, perdem molt més que arbres. Digues stop al foc. Telèfon d'emergència 112. Generalitat Valenciana. Tots a una veu.
4: Mai és tard per adquirir nous coneixements. El Centre de Formació de Persones Adultes Pere Ramos el permet continuar aprenent si eres major de 18 anys. A partir del 15 de juny, el pas matricular en el curs de graduat en ESO, en preparació a proves d'accés, de cicle formatiu mitjà i competències clau. A més, pots aprendre llengües. Valencià en tots els nivells. Castellà en els nivells d'iniciació, A1 i A2. També castellà en la seva modalitat d'alfabetització. O anglès en el seu nivell d'iniciació, l'A1. La matrícula es pot fer a la planta baixa de l'Ajuntament de Pego o en la seva seu electrònica.
5: La Regidoria de Sanitat de l'Ajuntament de Pego et recomana per a combatre la calor evitar fer esforços físics innecessaris,
6: procurar estar en un ambient fresc,
5: ingerir aliments salats per compensar les sals minerals que es perden en la transpiració,
6: beure abundant líquids frescs,
5: evitar les begudes alcohòliques perquè accentuen la deshidratació,
6: emprar cremes hidratants amb filtres solars abans d'exposar-se al sol,
5: no exposar-te al sol de forma perllongada i, si ho fas, evitar les hores del migdia i de l'hora baixa,
6: no posar-te colònia abans ni després de l'exposició al sol perquè produeix taques i irritacions,
5: posar-te roba lleugera i de colors clars perquè reflecteixen la calor i el sol,
6: realitzar activitats durant les primeres hores del matí i les darreres de la vesprada,
5: refrescar el cos durant el dia amb aigua freda.
6: Per a qualsevol emergència, la Regidoria de Sanitat us recorda que el telèfon d'acció urgent
5: és el 653-867-383.
7: Hoy en día todos sabemos dónde están los límites.
8: Cuando me dice que pare.
9: O que quiere irse a casa.
10: Cuando no dice nada.
7: Pero veo que se agobia.
9: Todos sabemos lo que significa no.
10: ¿No?
7: Si no entiendes un no,
9: eres un potencial agresor sexual.
10: No es no.
7: Respeta los límites, sí o sí.
10: Gobierno de España.
4: Si eres dona i vius en algun poble de la Mancomunitat de Serveis Socials de Pego i les Valls i tens ganes de millorar la teua autoestima i benestar emocional, pots inscriure't en el taller Renàixer Col·lectiu. Un espai segur i de suport mutu on treballar aspectes fonamentals de l'autoestima i l'autoconeixement. Un espai per promoure una major autonomia emocional, social i personal. Renàixer Col·lectiu. En la seva segona fase es desenvolupa els divendres 17, 24 i 31 de juliol de 10 a 12 hores. I els divendres 4, 11, 18 i 25 de setembre de 9:30 a 12 hores. Les sessions es realitzaran a la Casa de Cultura de Pego. Les dones interessades podeu inscriure-vos a la Mancomunitat de Serveis Socials. Han escoltat un espai de l'Ajuntament de Pego amb la col·laboració dels serveis informatius de Ràdio Pego.
2: T'agradaria escoltar la teua cançó preferida o fer una dedicatòria? Ara en Radio Pego podràs fer via WhatsApp. Contacta amb nosaltres al telèfon 691 02 23 33.
0: Apúntatela a l'agenda i que no se t'oblide. En Radio Pego t'ho posem fàcil. 691-02-23-33.
11: Atlantis.

0: No deixes que t'ho conten. Connecta't i escolta 107.8 NFM, Ràdio Pego.
1: Avisos municipals. L'Ajuntament i Ràdio Pego informen.
2: Se't pot oblidar apagar la llum en eixir de casa o tancar del tot una aixeta. No passa res per un descuit així. Però que et caiga una burilla mal apagada enmig del bosc pot convertir-se en un incendi. Ara que tornem a la naturalesa, fem-ho amb prudència. Sigues prudent, digues stop al foc. Per tu, per mi, Generalitat Valenciana, tots som.
3: Per inundar-nos de la calma, la calma és el sol. Paisatges que ens inundin els dies de sol.
0: A l'estiu, a Pego és viu. Tens curiositat? T'agrada conèixer coses noves? Si la resposta és sí, descobrint els tresors de la Penya del Gat és per a tu. Divendres 10 de juliol, a partir de les 8:30 de la vesprada, viu una experiència única, una aventura pensada per descobrir l'entorn natural i cultural de Pego, d'una manera divertida, educativa i emocionant. Durant unes 2 hores, les persones participants equipades amb mapa hauran de superar proves, resoldre endevinalles relacionades amb elements de context històric, de fauna i de flora locals, així com curiositats del municipi, al llarg del recorregut que passa per alguns dels espais més emblemàtics de Pego. Encertar els enigmes et conduirà fins a un tresor amagat. Cal inscripció prèvia a l'Oficina de Turisme de Pego i Les Valls, presencialment o virtualment a www.pegoilesvalls.es, en l'apartat Experiències. També pots enviar un WhatsApp al 699-762-815. Organitza Regidories de Turisme i Cultura de l'Ajuntament de Pego.
3: Per inundar-nos de la calma, la calma és el sol.
4: La Regidoria de Sanitat de l'Ajuntament de Pego et recomana per a combatre la calor evitar fer esforços físics innecessaris,
5: procurar estar en un ambient fresc,
4: ingerir aliments salats per compensar les sals minerals que es perden en la transpiració,
5: beure abundant líquids frescs,
4: evitar les begudes alcohòliques perquè accentuen la deshidratació,
5: emprar cremes hidratants amb filtres solars abans d'exposar-se al sol,
4: no exposar-te al sol de forma perllongada i, si ho fas, evitar les hores del migdia i de l'hora baixa.
5: No posar-te colònia abans ni després de l'exposició al sol, perquè produeix taques i irritacions.
4: Posar-te roba lleugera i de colors clars perquè reflecteixen la calor i el sol.
5: Realitzar activitats durant les primeres hores del matí i les darreres de la vesprada.
4: Refrescar el cos durant el dia amb aigua freda.
5: Per a qualsevol emergència, la Regidoria de Sanitat us recorda que el telèfon d'acció urgent
4: és el 653-867-383.
6: Acció social de acció urgent. El proyecto Acció Social está destinado para gente mayor de 65 años, gente que está sola o que la familia trabaja fuera y está horas en casa sola. ¿Para qué? Para que en caso de mareos, vértigos, pérdida de conocimiento, deshidratación o en un momento caídas por la noche, que estamos totalmente solos, pueden llamar a Acció Urgent gracias al proyecto Acció Social. Para hacerse socio solo tienen que llamar al 667-659602, 667-659602, ya que apretando el botón rápidamente, entre 4 y 5 minutos, estar lo más rápidamente posible la ambulancia. Un proyecto que se llama Acción Social. Si estás solo o en estas circunstancias, hazte socio ya.
1: Mai és tard per adquirir nous coneixements. El Centre de Formació de Persones Adultes Pérez Ramos el permet continuar aprenent si eres major de 18 anys. A partir del 15 de juny, el pas matricular en el curs de graduat en ESO, en preparació a proves d'accés, de cicle formatiu mitjà i competències clau. A més, pots aprendre llengües. Valencià en tots els nivells. castellà en els nivells d'iniciació, A1 i A2. També castellà en la seva modalitat d'alfabetització, o anglès en el seu nivell d'iniciació, l'A1. La matrícula es pot fer a la planta baixa de l'Ajuntament de Pego o en la seva seu electrònica. Han escoltat un espai de l'Ajuntament de Pego amb la col·laboració dels serveis informatius de Ràdio Pego.
7: Ràdio Pego. Sempre prop de tu. La ràdio com tu la sents.
8: Ràdio Pego, 107.8 de l'FM.

0: perquè la vida està plena d'emocions. Un detall, unes simples paraules, una cançó. I don't want you to be no slave. Viu-les amb nosaltres i les farem possibles. Ràdio Pego, escoltants. But I want you to be true, and I just
1: wanna make love to you. Avisos municipals. L'Ajuntament i Ràdio Pego informen.
2: La via pública és també casa de tots els pegolins, per això hem d'anar amb cura per tal de tindre-la neta. Quan passegem el nostre gos, cal portar amb nosaltres una bosseta per arreplegar els seus excrements i depositar-los en un contenidor. Si no ens agrada arreplegar-ho, cal que ens fem una pregunta. Ens agradaria aixafar-ho?
3: Se et pot oblidar a pagar la llum en eixir de casa o tancar del tot una aixeta. No passa res per un descuit així. Però que et caiga una burilla mal apagada enmig del bosc pot convertir-se en un incendi. Ara que tornem a la naturalesa, fem-ho amb prudència. Sigues prudent, digues stop al foc. Per tu, per mi, Generalitat Valenciana, tot s'europeu.
4: Si eres dona i vius en algun poble de la Mancomunitat de Serveis Socials de Pego i les Valls i tens ganes de millorar la teua autoestima i benestar emocional, pots inscriure't en el taller Renàixer Col·lectiu. Un espai segur i de suport mutu on treballar aspectes fonamentals de l'autoestima i l'autoconeixement. Un espai per promoure una major autonomia emocional, social i personal. Renàixer Col·lectiu. En la seva segona fase es desenvolupa els divendres 17, 24 i 31 de juliol de 10 a 12 hores i els divendres 4, 11, 18 i 25 de setembre de 9 i mitja a 12 hores. Les sessions es realitzaran a la Casa de Cultura de Pego. Les dones interessades podeu inscriure-vos a la Mancomunitat de Serveis Socials.
5: La Regidoria de Sanitat de l'Ajuntament de Pego et recomana per a combatre la calor evitar fer esforços físics innecessaris,
6: procurar estar en un ambient fresc,
5: ingerir aliments salats per compensar les sals minerals que es perden en la transpiració,
6: beure abundant líquids frescs,
5: evitar les begudes alcohòliques perquè accentuen la deshidratació,
6: emprar cremes hidratants amb filtres solars abans d'exposar-se al sol,
5: no exposar-te al sol de forma perllongada i, si ho fas, evitar les hores del migdia i de l'hora baixa.
6: No posar-te colònia abans ni després de l'exposició al sol, perquè produeix taques i irritacions.
5: Posar-te roba lleugera i de colors clars perquè reflecteixen la calor i el sol.
6: Realitzar activitats durant les primeres hores del matí i les darreres de la vesprada.
5: Refrescar el cos durant el dia amb aigua freda.
6: Per a qualsevol emergència, la Regidoria de Sanitat us recorda que el telèfon d'acció urgent
5: és el 653-867-383.
7: Centros de atención a mujeres, teléfonos de información y derivación, personal sanitario, servicios sociales, administraciones.
8: Si eres víctima de la violencia de género, estamos para ayudarte.
9: No estoy sola.
8: Damos el paso contigo. Aquí nos tienes. Gobierno de España.
10: Para inundarnos de la calma, la calma es el sol. Paisatges que ens inundin els dies de sol.
11: A l'estiu, a Pego es viu. Tens curiositat? T'agrada conèixer coses noves? Si la resposta és sí, descobrint els tresors de la Penya del Gat és per a tu. Divendres 10 de juliol, a partir de les 8 i mitja de la vesprada, viu una experiència única, una aventura pensada per descobrir l'entorn natural i cultural de Pego d'una manera divertida, educativa i emocionant. Durant unes dues hores, les persones participants equipades amb mapa hauran de superar proves, resoldre endevinalles relacionades amb elements de context històric, de fauna i de flora locals, així com curiositats del municipi, al llarg del recorregut que passa per alguns dels espais més emblemàtics de Pego. Encertar els enigmes et conduirà fins a un tresor amagat. Cal inscripció prèvia a l'oficina de turisme de Pego i les Valls, presencialment o virtualment a www.pegoilesvalls.es en l'apartat Experiències. També pots enviar un WhatsApp al 699-762-815. Organitza Regidories de Turisme i Cultura de l'Ajuntament de Pego. Per inundar-nos de la calma, la calma i del sol.
1: Han escoltat un espai de l'Ajuntament de Pego amb la col·laboració dels serveis informatius de Ràdio Pego.
9: www.radiopego.com. Visita la nostra pàgina web.
12: And we go a little something like this. Hit it.

gotes de sol en la carena. No veig núvols en el cel i aprofita aquest recer per dir he nascut, he viscut i val la pena.

Fet, l'univers brilla, hem anat barques menudes i sempre he trobat un port. Estimat, homes i dones, trencant files, trencant normes, i he fet sort de tindre sort. He clavat les mans en terra i ha estat tot un goig la guerra.

0: que queda escrit. He nascut, he viscut i val la pena.
1: Ràdio Pego, 107.8 NFM.

96-640-0212. El telèfon de la teua ràdio. Ràdio Pego. Ràdio Pego. Pego.

0: Lo que més sona en la ràdio ho tens ací. 107.8 Ràdio Pego. Look what you've
1: done. T'agradaria escoltar la teua cançó preferida o fer una dedicatòria? Ara en Ràdio Pego podràs fer via WhatsApp. Contacta amb nosaltres al telèfon 691 02 23 33. Apunta-te a l'agenda i que no se t'oblide. En Ràdio Pego t'ho posem fàcil. 691 02 23 33.
2: Ràdio Pego. Música.

0: música és art, ciència, creació. És universal, cultura, història. És treball, producció, espectacle. Perquè la música ens agrada tant a petits com a grans, escolta Ràdio Pego. Perquè la música és vida.
1: Escoltes Ràdio Pego.

0: Radio Pego.
1: Sense el punt 8, NFM.

0: 100.8 de la freqüència modulada. Això és Radio Pego.
1: Radio Pego, 107.8 en FM.

0: Ràdio Pego, 107.8 de l'FM.
1: Si una bona ràdio vols escoltar, a Ràdio Pego vindràs a parar. Ràdio Pego, en el 107.8 de la FM.

0: cançons.
1: La ràdio que tu vols. La ràdio que tu busques. La teua ràdio. Ràdio Pego.
2: Escoltes Ràdio Pego.
3: Ràdio Pego també està al Facebook. Busca'ns.

0: En l'època estival és possible patir onades de calor. Els símptomes que poden alertar-nos que podem estar patint un cop de calor són: temperatura molt alta, mal de cap, nàusees, set intensa, convulsions, somnolència o pèrdua del coneixement. Davant d'aquests símptomes, la Regidoria de Sanitat us recomana que traslladeu la persona a un lloc més fresc, li doneu aigua, la mulleu, la venteu i aviseu urgentment els serveis d'emergències sanitàries de Pego, a Acció Urgent, al telèfon 653-867-383.
1: Sufro una ola de calor, de calor.
2: Ràdio Pego, som la teua veu.
0: Mai és tard per adquirir nous coneixements. El Centre de Formació de Persones Adultes Pere Ramos el permet continuar aprenent si eres major de 18 anys. A partir del 15 de juny, el pas matricular en el curs de graduat en ESO, en preparació a proves d'accés, de cicle formatiu mitjà i competències clau. A més, pots aprendre llengües. Valencià en tots els nivells. Castellà en els nivells d'iniciació, A1 i A2. També castellà en la seva modalitat d'alfabetització. O anglès en el seu nivell d'iniciació, l'A1. La matrícula es pot fer a la planta baixa de l'Ajuntament de Pego o en la seva seu electrònica.

0: Ràdio Pego, estem al teu costat.
1: Perquè tots tenim records que són únics i que mai anem a oblidar. Perquè en tots ells hi ha cançons inolvidables. Perquè a vegades hi ha veus difícils d'oblidar i a nosaltres ens agrada fer recordar. Escolta la teva ràdio. Ràdio Pego, una ràdio feta a la nostra manera.

Volem estar prop de tu. Volem acompanyar-te. Volem ser la teua veu. 107.8 de la FM.

0: Radio Pego, ràdio de proximitat.
1: Radio Pego, 107.8 en FM. Cross my

0: Ràdio Pego. Som la teua veu. Freaky, freaky,
1: ah! Estàs a la 107.8 de la freqüència modulada. Ràdio Pego.

Si eres dona i vius en algun poble de la Mancomunitat de Serveis Socials de Pego i les Valls i tens ganes de millorar la teua autoestima i benestar emocional, pots inscriure't en el taller Renàixer Col·lectiu. Un espai segur i de suport mutu on treballar aspectes fonamentals de l'autoestima i l'autoconeixement. Un espai per promoure una major autonomia emocional, social i personal. Renàixer Col·lectiu. En la seva segona fase es desenvolupa els divendres 17, 24 i 31 de juliol de 10 a 12 hores i els divendres 4, 11, 18 i 25 de setembre de 9:30 a 12 hores. Les sessions es realitzaran a la Casa de Cultura de Pego. Les dones interessades podeu inscriure-vos a la Mancomunitat de Serveis Socials.

Se't pot oblidar apagar la llum en eixir de casa o tancar del tot una aixeta. No passa res per un descuit així. Però que et caiga una burilla mal apagada enmig del bosc pot convertir-se en un incendi. Ara que tornem a la naturalesa, fem-ho amb prudència. Sigues prudent, digues stop al foc. Per tu, per mi, Generalitat Valenciana, tots a una veu.

0: pel seu país, com la bohèmia de París, com el meu dol del teu llençol.
1: Estic tan lluny de tu com l'amor és lluny de Roma, com no

0: Ciborno, esprit de llibertat.
1: Sembla!
0: Sembla un antic somni dolç d'amor. Vell, marroquí, viós, renyut serrós, escarrà genuós.